0: Ens de tràfic per via de l'ocurrència. Ed en Valcalanca resta la via entre Molina i d'Arvigo serrada per via de Boves.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunsch cuverides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Messen simmen den os redaktur de Musica, Danilo Bavier.